0: Bon dia. La taula de negociació entre els sindicats en vaga i la Conselleria d'Educació ha començat mitja hora més tard i amb molta tensió pel nombre de representants sindicals de cada organització que s'han presentat. Una mesa que es pot seguir online i on la consellera ha demanat que a expenses de fer consultes els sindicats que vulguin poden assignar un preacord avui per poder avançar. De moment sols han parlat de burocràcia. En principi, quasi tots estarien d'acord. UGT, això sí, ha criticat la dilació de les negociacions. CIF ha demanat que el document siga obert per a que els pròxims mesos se puguen afegir millores i AMPE vol compromisos abans de que acabi la legislatura. Per part seva, Comissions Obreres ha convocat esta vesprada a les 5 una assemblea telemàtica per a poder valorar i reflexionar sobre el conflicte educatiu que ha començat ja, recordem, la seva cinquena setmana de vaga indefinida. Els contem també que la Guàrdia Civil ha detès a Torrevieja, en la província d'Alacant, un home de 21 anys com a presumpte autor dels delictes de robatori amb violència, intimidació, extorsió i sustracció de vehicle. L'actuació s'emmarca en les accions desenvolupades dins del Pla Comerç Segur i es va iniciar després de detectar la possible existència d'amenaces, coaccions i exigències econòmiques dirigides principalment contra comerciants i ciutadans assentats en esta població. I seguiment a Alacant, concretament en Guardamar del Segura, on el conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, visita a estes hores les actuacions de millora de la seguretat front a inundacions de la marge esquerra del riu Segura. Bon dia.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià. Pide tu cita en San Gavino.
2: Onda Cero Gandía, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandía.com. Onda Cero. Más de uno.

0: Bueno, pues diu que lo promès cal complir-ho, no? Pues això és lo que anem a fer. Ja vos vam anunciar la setmana passada que començaríem la setmana el dilluns en bon peu, en prou millor peu que altres setmanes. Senyor alcalde, benvinguda, estàs a casa.
1: Bon dia, un plaer, moltes gràcies per convidar-me.
0: Es dona ja la situació de que, diguem, que ja s'ha pegat la pistoleta de cara a les eleccions de l'any que ve, i jo en un principi diria, pues vaig a dir-li lo de calfar motors, després ho he pensat millor i dic, pa què, si sempre el motor sempre està calent. O sigui, que no és un motor que l'hagi vist que s'hagi preparat especialment. Pot ser que sigui la millor manera d'enfrontar una cosa d'estes, anar fent coses sense parar, i això és el seu cas.
1: És que jo crec que la ciutat no està en campanya. Si preguntes als ciutadans i ciutadanes si volen una campanya electoral, te diran que no, i jo tampoc. Jo crec que la millor campanya és la faena de tots els dies, i la millor campanya comença quan han acabat les eleccions anteriors i t'has de dedicar al que els ciutadans t'han encomanat, que és a treballar per la teva ciutat, a més deixant-te la pell tots els dies treballant sense hores, que és el que fem tots els membres del govern de la ciutat, en passió per la nostra ciutat, que és l'única manera com treballem cada dia, en entusiasme per les coses que queden per fer, per les moltes que s'han fet, que en són moltes, però jo no tinc la sensació d'estar en campanya electoral. Crec que això falta un any per a les eleccions, un any és molt de temps, va ser un any on encara falten molts projectes per veure la llum, sobretot això és que hem anat treballant els tres primers anys de legislatura, i crec que els temps electorals dels partits polítics sols volen dir o falta de faena o molta pressa, i jo no tinc excessiva pressa per fer les coses. Lo que necessito és fer-les bé i seguir treballant tots els dies fins al dia de les eleccions, que crec que és el mandat que ens han donat els ciutadans. La legislatura acaba quan se completa el temps del mandat. Falta un any de legislatura, un any és temps. Això no vol dir que cada partit polític comenci a fer la seva campanya partidària, però jo crec, ja dic, que la millor campanya electoral és la faena de tots els dies.
0: Bé, sí, sobretot per part del que està manant.
1: Efectivament.
0: Precisament. Bueno, de qualsevol manera són molts fronts els que tens oberts. Ja saps que esta casa és poc de números, perquè sempre pensa que els números s'obliden en seguida, a banda de que els números ixen, els importants, que són els d'economia, estan ixent. No fa falta que mos clavem en quantitats i tal, però el que sí que, per lo menos sí que val dir al respecte, és que hi ha hagut una reducció important del deute que té amargat a la ciutat, d'alguna manera, per dir-ho d'alguna manera.
1: Bueno, ahí n'hi ha que tindre també visió i perspectiva del lloc on venim. Veníem d'un ajuntament quebrat, que pagàvem a 400 dies, que teníem menys 40 milions d'euros de remanent de tesoreria, en negatiu, que devíem diners a tot el món, que no ningú creia en un ajuntament que tenia un problema de reputació i de confiança, d'imatge també, com a ciutat, i avui estem molt lluny d'això. Jo crec que la ciutat avui té una bona imatge, no només paguem en temps, sinó que estem a la meitat del límit legal de 30 dies, paguem als proveedors més o menys en 15 dies, i el més important, tenim 102 milions d'euros menys de deute que quan vam entrar. Des que jo soc alcalde, algo més de 20 milions d'euros menys.
0: Estalviar-se 102 milions d'euros no t'ha sigut fàcil, tot i que jo no he vist que hagi mermat ninguna activitat de cara a la ciutat, de cara a jardins, de cara a carreteres, de cara a accessos. Bueno, jo no he vist que s'hagi mermat res. No sé si tenim una maquineta ahí en el sòtano de fer diners.
1: No, és que però governar és... Sí, no, governar és prioritzar i és ordenar. I nosaltres teníem molt clar, primer, que teníem que fer un esforç de tornada de deute, complir els deures, complir el que a una institució se li pressuposa, encara que no forem nosaltres els que generarem el deute. A més, en la paraula de que prometríem el que no podríem pagar, el que no poguérem pagar, i que no generaríem un cèntim d'euro més de deute. I no només això, sinó que hem fet compatible invertir en la ciutat. De fet, estem en la major etapa inversora de la ciutat en les últimes dècades, més de 130 milions d'euros en inversions públiques i privades en marxa en este moment, fent-ho compatible en la tornada del deute i, a més, en baixar impostos, perquè jo puc dir molt clarament, i això és l'aval en el que me presentaré quan acabe la legislatura a les següents eleccions, que sóc l'únic alcalde que, a més de rebaixar el deute, ha baixat els impostos. Hasta el 7% en l'IBI, en l'impost de vehicles, l'ICI o alguns dels impostos municipals que més suposen d'ingressos de l'Ajuntament i, per tant, més paguen els nostres ciutadans i contribuents. I això és una prova de la confiança i, sobretot, de la serietat i de l'ordre i del rigor en la gestió econòmica, que crec que és el que ha acompanyat tot este temps del meu mandat, del mandat de Diana Morán com a alcaldessa anterior, i des de luego el que seguirà marcant el ritme i el ritme de funcionament de l'Ajuntament de Gandia, per lo menos mentre jo siga alcalde.
0: Bueno, la veritat és que a les proves ens remitis, però a mi sempre el que m'agrada són també fixar-me un poc en les coses que aparentment pareixen menors però que al mateix temps són grans idees. Jo li vaig comunicar als meus companys, jo soc de Greenpeace, i li ho he comentat, i dic, mireu quina idea ha tingut l'alcalde de Castell dels Marins, però la idea els ha encantat. Em refereix que... Com s'estava ocorrent això? De niño que nace, abre que plante.
1: Ho vaig veure en altres municipis. És de veres que municipis molt més xicotets que Gandia naixen menys xiquets i tenen menys arbres. Nosaltres tenim un avantatge, que és que tenim majors naixements i tenim el major número de zones verdes per habitant, probablement entre les ciutats d'Espanya.
0: Jo crec això... que ja no te queda ninguna barriada per tindre...
1: Zones verdes, totes tenen, a més el planejament se va fer molt bé en aquest aspecte, s'ha desenvolupat bé la ciutat, s'ha compassat el creixement en el manteniment d'espais verds per metre quadrat i per habitant, que és un dels criteris que ara les Nacions Unides està marcant com a criteri de sostenibilitat de les ciutats i de futur també, perquè si no tenim un criteri sostenible de creixement difícilment podrem assegurar un futur compartit positiu i bo per a tots. Se me va ocórrer mirant l'exemple d'altres xicotets municipis, ciutats molt més menudes que la nostra, però té una doble idea. La primera, assegurar que anem a plantar arbres allà on fan falta, replantar en els escocells que estan buits o tornar a plantar allà on hi havia un arbre i per el que fora ja no està. I segon, vincular al xiquet amb l'arbre, a la família amb l'arbre. I això serà per a tota la vida, perquè l'arbre portarà el nom del xiquet o de la xiqueta que la família en seu sol·licite. I això dona una idea de cuidar l'espai de tots, de cuidar millor l'espai que és de tots. Jo crec que una ciutat són dos coses, fonamentalment. La convivència, el respecte i l'ordre, per un costat, però sobretot cuidar, tindre cura de l'espai compartit. I això me pareix fonamental en el moment en què tu vincules a una família amb el creixement d'un arbre que ha nascut al mateix temps que ho ha fet el seu xiquet o xiqueta, que a més me pareix una cosa bellíssima. I donarem, jo crec que mos poso les piles també per a replantar, perquè molts ciutadans i ciutadanes ens pregunten, bueno, quan li toca al meu barri que replanteu els arbres que falten? Doncs pues mira, ahí tenim una garantia de que si les famílies volen, pues tants naixements com n'hi hagi suposaran nous arbres per als districtes.
0: La idea, des de luego, és encantadora i el que dius tu, a més, motiva a responsabilitzar-se de la cura per la natura, no? O sea, d'alguna manera. Ahir, precisament, José Manuel estava... feia tan bon temps, va quedar tan bona vesprada que deia, me'n vaig anar al club de pesca a fer-me un parell de birres.
1: Molt bé.
0: Allí s'estava...
1: La vista és fantàstica, el lloc també.
0: Allò és increïble.
1: Sí, sí, sí.
0: Ara després parlarem dels teus plans per al port, però saps què és el que me va cridar molt l'atenció? Vaig acabar tard perquè estava molt a gustot i a les 9:30 me'n torno pa a casa i me vaig emportar la sorpresa de que a la primera fila de la platja un diumenge per la nit, un diumenge, que es greu dissabte, dius, normal, però un diumenge per la nit estava plena. Els negocis oberts, tota l'hostaleria, per almenys, de la primera part de la platja, tota, bueno, que era la que veia jo vaig passar per ahir, però me va cridar molt l'atenció. No deuen de ser turistes, perquè a les 9:30 algú que té que treballar el dia següent no està pegant voltetes per la platja. Ja n'hi ha turistes.
1: Sí.
0: En relació a 3 anys, va la cosa... Pagant.
1: Sí, sí. De fet, ens comenten molts empresaris, sobretot del sector dels hotels, mm-hmm. que no han deixat de treballar des de fa alguns mesos, des de pràcticament Setmana Santa, i Setmana Santa va caure enguany pronte, al 70% de plantilla, és a dir, que estan reforçant plantilles ja des de l'inici del que serien mesos forts de la considerada temporada alta, que cada vegada és més llarga, més flexible i comença abans. Jo crec que no és triomfalisme el que vaig a dir, són dades. Estem tenint uns molts bons indicadors d'ocupació turística en Gandia, tant d'allotjaments turístics com d'hotels i pernoctacions i consums. A més, diversificant el perfil del turista que ens ve, perquè no sols és turista nacional, que també sabeu que és un dels potencials perfils forts de la nostra destinació, també cada vegada més en aquesta línia de diversificar turista estranger. Hem doblat els turistes estrangers que venen a Gandia en els últims anys, sobretot exponencialment després de la pandèmia.
0: Es veuen cada vegada més guiris, de veres.
1: I sobretot en capacitat de gasto. La capacitat de gasto està creixent i això és important perquè no sols diversifiquem sinó que donem perfils de gasto complementaris als que tenim. Jo crec que tot perfil de turista és complementari, ningú no és excloent, però hem de començar a treballar mercats nous perquè el món està potencialment tan rebolicat que això pot ser un avantatge per a les destinacions que, a més de segures, són fortes.
0: Pues sí, a més, enguany s'espera un agost de port, no? Traire del tema de l'eclipse, la quantitat de gent que vol visitarà que està ja tot reservat.
1: Això a més, però si
0: el... 10 milions de persones esperen de més en Espanya per culpa de que a més sols és en la franja costera, que no es veurà des de tot Espanya.
1: Però si al turista li dones al·licients, fa dues setmanes el Pride, este cap de setmana passat...
0: Que va anar molt bé, no?
1: Molt bé, una deuca multitudinària, més de 4.000 participants, 1.200 participants, 1.200 participants més que l'any passat. Jo crec que són indicadors d'un creixement exponencial de turistes que venen per una destinació que és única, una platja que és la millor del món, però sobretot d'una experiència de visitant que els garantim a través d'esdeveniments que són perfectament complementaris a una oferta envidiable.
0: I si toquem la part esportiva, ja és rara la setmana que no passa alguna cosa, no?
1: Sí, la prova d'això són pues, pernoctacions en hotels, està des de més de 340 ciutats diferents de procedència d'aquells que venien a córrer la deuca, de ciutats de la Comunitat Valenciana o d'Espanya, 340. Dona una idea de la magnitud que estan agarrant les proves esportives de Gandia exclusivament com a destinació de referència d'un turisme esportiu que per altra banda és el gran desestacionalitzador. Ens pregunten per què esteu fent un pavelló, precisament per això, perquè el gran fidelitzador de turistes tot l'any, el gran tractor de turistes tot l'any és, a més del turisme sostenible i de qualitat vinculat al medi ambient, a la gastronomia, el turisme esportiu.
0: Sí, i crec que això, a banda de que no deixeu de fer també altre tipus de manifestacions, per exemple, lo dels trens i totes aquestes coses, aquest tipus d'exposicions són molt, molt boniques i els crios, pues ja... Ja te digo yo.
1: M'han dit que ara n'hi ha una exposició de ràdio que és fabulosa. Està preparant-se una exposició de ràdios que serà fabulosa.
0: De ràdios, d'objectes sonoros que no sabràs ni lo que són. No sabràs ni lo que són. O sea, home, partim de 1890. O sea, que ja te pots imaginar la de trastos que els que van funcionar, els que es van comercialitzar, i però n'hi ha algunes coses que no te pots imaginar que això pugui sonar.
1: Tresors.
0: Entendre'l, sí. Es tracta de tresors i es tracta de que tenim la col·laboració, que vull enganxar-lo tant per el tema dels ingenios sonoros com de la fotografia, que té la millor col·lecció del món. Així hi ha que enganxar-lo per Gandia.
1: I
0: per lo menos per aquesta exposició el tenim el José Luis Mur, ja t'he dit, propietari de la millor tenda de fotografia de Madrid, però a més com a col·leccionista i propietari del Museu de Huesca d'Ingenios Sonoros, que tindrà unes 3 o 4 mil peces. Va dir, cara, lo que vulguis. Jo dic, bueno, no mos en passem tampoc, que si no, després... Però l'exposició serà algo que no s'ha vist en Gandia.
1: Pues aquestes són les coses que fan ciutat i que a més atrauen.
0: Pues sí, a mi una de les coses que m'agradaria, sempre que t'entreviste així, a mi m'agradaria fer-te un dia una entrevista, per exemple, una residència d'anciano. Què em pareixeria?
1: Quan vulguis, jo encantat. A més, saps que estem creixent en places de residència, perquè quan dia que la ciutat és cuidar, afortunadament cada vegada vivim més anys, volem viure millor, en plenitud, si pot ser ben atesos, ben cuidats, i això ens obliga pues, a respondre a un repte que és una piràmide poblacional molt clara, en un creixement de la piràmide en altura, i això el que obliga és a tindre places de residència i centres de dia, privats o públics. Jo no tinc a priorismes, evidentment, si són públics
0: no,
1: millor,
0: ja, però
1: si l'administració no fa el que toca...
0: Jo
1: t'agafo el repte i la pròxima entrevista la fem on tu me digues. Si és una residència, jo estaré encantat.
0: No, és perquè estava pensant l'altre dia i Quina millor manera d'atendre les necessitats o les peticions de la gent gran, que tu saps que sempre pobres es queden moltes vegades a mitjan camí perquè no tenen canals de ningú tipus per a poder manifestar-se, a pesar de que vosaltres feu l'esforç, li duvint estar també molt pendent d'aixes coses, però no el mateix que tinc el senyor alcalde i la residència del senyor alcalde, això, el senyor alcalde i jo.
1: Pues quan vulguis, Rafa, sí, jo encantat.
0: La invitació...
1: Sí. A més, saps que tinc una particular querència per les persones grans.
0: Pues sí.
1: Intente fer visites.
0: Tens una sensibilitat que ningú alcalde ha tingut. Lo de 100 anys a tu per tu s'ha convertit ja...
1: Sí.
0: En un objecte de... Bueno, ara, la platja, per acabar lo de la platja, compteu, perquè així no deixem les coses ja clares de tots els temes. Una vegada més, les tormentes han assolat el litoral, una vegada més es tira mà de l'arena de l'avui. Això és generositat, és necessitat, o què és? Perquè saps que això és una cosa que l'egoisme en seguida diu l'arena que s'emporta la nostra sorra, que no sé què. Compte el per què.
1: Bueno, les platges que som receptores d'arena i que tenim grans quantitats d'arena, hem de ser platges que aportem arena a aquelles que la necessiten o a aquelles destinacions que tenen regressió claríssima de les seues platges. Gandia és generosa en arena i dona a aquelles localitats que la puguen necessitar. Però jo vaig a ser molt clar en una cosa, no és la solució. I s'ha vist que al primer temporal lleu que hem tingut de llevant el divendres, ja l'arena que s'havia portat ha tornat. Con lo cual yo creo que Costes haurà de buscar una solució definitiva.
0: El dique paral·lel, sí.
1: O per lo menos més permanent, que no supose invertir els milions d'euros que s'estan invertint de diners públics en extraccions d'arena com la que s'està fent.
0: Pues sí.
1: Jo en Costes he sigut i sóc molt beligerant. Jo no compartisc res de lo que fa la demarcació de Costes. Res. Però no tinc més que tindre bona...
0: Sí, perquè no m'ho imaginava.
1: Intentar tindre bona relació en una administració que jo crec que és, vaig a dir-ho claríssimament, profundament insensible a les destinacions de costa. I ho tinc que dir així, perquè ja me vaig enfrontar una vegada i des de que jo vaig tindre un posicionament molt clar a l'extracció d'arena que ens volien fer hasta el 15 o 20 de juliol i els vaig dir que de ninguna manera, Costes ja sap que així el 15 de juny ha d'acabar la faena que està fent. Perquè estem en plena temporada i jo estic molt d'acord en la nidificació del xorlitejo i en tot el que siga necessari per a la preservació de l'entorn. Però això ha de ser compatible també en saber que estem en temporada turística i que l'afecció ha de ser mínima. I Costes ha fet el que li vam demanar. Estic d'acord? Pues, bueno, m'ahorre l'opinió. El que s'ha fet és el que s'havia pactat entre la demarcació i l'Ajuntament. Però a la vista està que no serveix, que no és la solució. I això ho compartim. Les platges que donem arena i estic segur que també les platges que la necessiten. Gandia no va a ser ni poc generosa ni insolidària.
0: Però si és que, a més, això com tot té el seu perquè i té la seva explicació científica. Feu-li cas als científics. Quants anys fa que estan dient lo de posar d'alguna manera diques que facin que l'arena no torni una altra vegada al fons? Perquè tu saps que el mar és una màquina d'igualada.
1: Mm-hmm.
0: I que funciona 24 hores al dia, 365 dies a l'any. Si no li poses un obstacle que retinga aquesta arena, com ja han fet en moltes platges, i pareix que això sí que funciona, o això crec, saps?
1: Sí. Bueno, això pot ser una solució. Jo no, al final no sóc tècnic tampoc. Això ho han de concretar els que són tècnics, els que saben de la matèria i els que poden aterrar nocions més exactes amb solucions més eficaces, que jo estic convençut que la demarcació de Costes ho pot fer. A mi el que me correspon és velar per els interessos generals de Gandia també, i ahir hem aconseguit reduir en més d'un mes i pico les pretensions inicials que tenia Costes. Volien extraure una altra vegada arena més temps del que toca, i això no és possible sent la destinació que som. És de veres que s'ha de fer tot compatible i s'ha de respectar també l'interès general i de la resta de municipis.
0: Sí,
1: però jo tinc una visió molt particular sobre el que està fent Costes i me la estalviaré perquè no vull problemes.
0: Vale, bueno, i més de cara a la temporada que anem. Bueno, votem el tema del Club Nàutic, que, en fi, ahir suposo que no sé fins a quin punt pot fer alguna cosa l'Ajuntament de Gandia, suposo que pressionar i poc més, no?
1: I donar-los la llicència d'obra, que és important, i tramitar davant de la Generalitat tot el que era la infraestructura de l'edifici, I les obres de dragat, que són les primeres en ordre.
0: Sí, és un, és un tema molt comentat, ja sabem que estan les dues empreses ensalçades en xuïts i històries, però és que d'això no té la culpa la gent.
1: Bueno, jo vull llançar un missatge molt clar als ciutadans i ciutadanes. Això estava bloquejat per conflicte judicial, es desbloqueja perquè un jutge diu a qui s'ha d'adjudicar, i el Consell d'Administració el que fa és, en execució de la sentència, adjudicar a la nova Marina de Gandia la concessió. És la nova Marina de Gandia qui ha de desenvolupar les obres, ha presentat un projecte, el projecte ha sigut a més presentat en societat, en Fitur, en Madrid, es va fer una presentació d'aixos més de 200 amarres que es tindran i els metres quadrats de superfície oberta a tota la ciutadania, combinant la part d'hostaleria, de comerç i de serveis al propietari o a l'usuari de l'embarcació, de l'esport nàutic, que també és una part que me pareix molt important, i amb tots els membres l'Ajuntament de Gandia ha fet el que tenia que fer, que és la tramitació administrativa de tot l'expedient, fer possible que el projecte pugui ser una realitat i donar-los la llicència d'obres, que ja està donada. Ara el que tenim que fer és començar les obres. Jo crec que més clar i més concís no puc ser. Això és bo per a la ciutat,
0: sí,
1: és un projecte estratègic. Jo sempre dic que Gandia va guanyar una nova mirada a la mar, entre la Marina de Gandia i les obres del port i dels tinglados, i el que tenim que fer per a començar aquesta nova mirada a la mar és executar.
0: Ja, bueno, també es comentava que si n'hi hauria potser un excés d'oferta de comerç i de gastronomia si s'obri aquesta marina, però bueno, també dient d'això de tenir fa molt de temps, si al final va resultar...
1: Jo no crec que en absolut, al contrari, això serà tractor de nous perfils de turista i també de noves ofertes complementàries. L'esport nàutic és una, i jo crec que això, aquesta competència, si se vol dir, és bona per a tots i també per al destí, com a tractor d'oportunitats.
0: Bueno, altre tema que han sentit també Cascabelillos és el tema de la Marina, com està l'assumpte?
1: Transport públic. Bueno, ja està a punt de publicar-se el plec de condicions. Estem en la fase d'informació pública de tota la memòria, que és la part inicial de la tramitació administrativa, també la més compleja, perquè tenim que definir una concessió que és nova i que va a respondre a una premissa que a mi em pareix bàsica, agarrant sobretot les demandes que ens fan els ciutadans i ciutadanes, que és donar un servei públic de transport urbà molt millor del que estem donant i molt més eficaç. Connectar millor la platja i Gandia. Sabeu que, ja ho hem comentat alguna vegada, de dos línies, Marina i Urbanet, passem a una, s'unixen les dues en un únic servei, prestarem millor aquest servei.
0: Sí, per fin, Dios existe.
1: Ja no seran dues concessions diferents, serà una.
0: És que no portava més que problemes,
1: clar,
0: eixa duplicitat.
1: En origen van ser, sabeu que la Marina és una concessió més que centenària, en origen eren dues concessions diferents, avui ja no, a partir d'ara ja no. Unirem millor l'hospital, vertebrarem millor els barris, donarem servei als barris que estan més lluny del centre, que són Marxuquera i Marins de Rafalcaid, i des de luego serem més eficaços en freqüències, perquè passarem d'una freqüència de 40 minuts a una de 20 de mitjana. Amb un avantatge, que és, a més de tota la modernització de la flota, van 10 autobusos nous, també la incorporació de tecnologia per a saber quan ve el pròxim autobús, a on està, la freqüència de pas i sobretot el pagament, que es pugui fer un pagament, a més, a un preu d'abono més
0: barat. Això que anirà directament als dispositius, als teixons, o serà en les parades?
1: Completament. En les parades n'hi haurà una part, però n'hi haurà dispositiu mòbil i aplicació al telèfon mòbil on podràs tindre tota la informació i tot el servei de pago. Però és que, a més, anem a premiar la fidelitat a l'usuari del servei en forma, és de veres que puja un poquet el bitllet senzill, està per baix de el que sol pagar-se en altres ciutats, com Benidorm o València. Ells paguen 2 euros, nosaltres pagaríem 1,90, però baixa l'abonament a l'autobús baixa. De manera que dels 14 euros als que baixa el bono, descomptant-li el 7 de l'aplicació del descompte del govern d'Espanya, es quedaria en 7 euros el bono, el qual és un preu molt competitiu que, a més, fidelitza a l'usuari, sobretot aquell que és freqüentment més usuari del servei.
0: No, en este passeig per les àrees de Gandia arribem a Sant Joiol. Què tal?
1: Més del 73% d'execució. Vaig estar fa una setmana, dues setmanes, no recordo molt bé, fent visita d'obra sobre el terreno. No havia estat in situ des de l'inici de les obres, que va ser l'any 2024, si no m'equivoque. I tenim un ritme d'execució molt avançat, de manera que ja podem instal·lar...
0: Es compliran els plaços?
1: Sí, últim trimestre del 2027. Jo crec que en setembre estarà el principal. Les últimes acometides de llum, que solen ser les parts més complexes d'aquestes obres de tanta envergadura, estaran en desembre de l'any que ve. En qualsevol cas, estem dins del termini.
0: Bé, bueno, l'altre dia vam compartir cava i macarrones amb els amics comerciants i... Com veus tot el tema bueno, saps tot el que va provocar el tema i de que me cridaren i tota la història. Això ja es pot considerar...
1: Bueno, felicitats per el premi, que Onda Cero va ser premiada l'altre dia per el Comerç Unit de Gandia.
0: I això, aquest tema com està? Continua dolent o ja s'ha recuperat un poc? Perquè a més han tingut dos marxes, o sigui, primer s'han anat a l'hospital i ara han juzgat. Van ser dues coses, en fi, crec que les reivindicacions que feia esta gent, el que jo poguera ajudar modestament, pues, tampoc crec que solucionara molts problemes, però sí que es feia de notar, que era la meva feina. La teva feina com a alcalde és saber com està aquest pati i què és el que vols fer en aquest col·lectiu, que francament m'hagués agradat que s'hagueren unit tots els col·lectius de comerciants en uno, però penso que això sí serà impossible. Però
1: bueno,
0: però estos que són, diguem, els que ballaven en la més lletja, com ha quedat aquest tema?
1: Bueno, sabeu que l'espai sanitari de Roís de Corella ha recuperat part del vigor del barri. És de veres que queda la peça dels xutxats. Jo vaig tindre el compromís de l'administració anterior de la Generalitat, de l'anterior, de tindre pla B per als xusgats abans de que el xusgat se n'anava.
0: El xusgat no ha deixat tanta història.
1: No ha passat així. En qualsevol cas, sabeu que d'un solar que teníem sense alternativa hem sigut capaços d'alçar un espai sanitari que avui dona servei al barri, entre altres coses perquè té especialitats, salut mental, cirurgia sense ingrés i algunes especialitats.
0: I canviï la zona, perquè...
1: Exacte,
0: de
1: molt de trànsit. Però és de veres que les dinàmiques comercials del món han canviat els hàbits de consum, el repte és global, adaptar-se o fer adaptar-se al comerç local a aquesta realitat global va ser exigent i jo crec que és un repte de totes les ciutats. No li passa al comerç de Gandia res distint a el que li passa al comerç en totes les ciutats. Però jo crec que el comerç de proximitat, que és el nostre comerç, té un avantatge competitiu front a la resta d'hàbits de consum o de formes de consumir. Primer, el tracte de proximitat, l'hospitalitat d'un comerç de proximitat i després la qualitat de producte, la diferenciació. I si som capaços de persistir en aquesta línia, d'oferir serveis mancomunats, per això és tan important que el comerç s'unisga, si som capaços de...
0: Si ens perdem en egoisme, si de lo mío qué i de l'altre que si tal...
1: Exacte, si som capaços de fer que els entorns urbans siguin propicis per al comerç, que tinguem els aparcaments que tenim en Gandia, que són dels més barats d'Espanya, que també són una facilitat, suposen facilitar l'acte de compra, si som capaços de mancomunar aquests serveis de manera que donem a canvi de... de pertànyer a un projecte compartit de comerç, serveis d'animació comercial, de ludoteca, d'experiència d'usuari, bueno, jo crec que això afavorirà en molt que siguem unes ciutats amables al tracte comercial i que potencien el producte de proximitat i el comerç de proximitat, que ja dic, té molts avantatges competitius. Amb totes les exigències i amb tots els condicionants d'un món que globalment ha canviat tant els hàbits de consum i de compra. Però bueno, jo crec que serem capaços de fer-ho. Ahí està també l'exemple del Mercat del Prado, que hem sabut convertir-lo en exemple de combinar mercat de proximitat en lloc d'oci, i jo crec que això són al final els entorns urbans i comercials.
0: Sí, no, i a més eren coses que feien prou molta falta. Bueno, la qüestió està en que sabem més o menys quins són els nostres horaris. Jo no sé quin temps el queda per a tu.
1: Pues poc, i poc i tard.
0: On està José Manuel, artista?
1: Això sempre tinc temps.
0: Això sí,
1: per dir-ho
0: escrivint?
1: Sí.
0: No s'ha perdut tot, pues. Bueno, la veritat, siga dita, és que tens un ritme de treball. Jo a vegades estic per allí, per la plaça, el veig així a les 10 de la nit de l'Ajuntament, i dic, mare, Déu Senyor, però si ens alçat a les 6 del matí, no dorms.
1: No. Pues mira, te tinc que dir que sempre he dormit mal. Ara dorm pitjor, però igual de mal. No m'agrada dormir, no disfruto dormint. És necessari i és imprescindible i bueno, estic en això de...
0: No, per dins de les teves vocacions està clar que t'agrada estar en tots els fregaus. Jo ho vaig viure personalment, que no te ho agraï mai encara en directe, el que encaçares en la Fira de Gandia. No sé d'on vas traure aquesta mitja hora.
1: Per mi va ser un privilegi, per el lloc, per la companyia, per els contraients.
0: El lloc jo crec que no s'ha utilitzat perquè la gent no ho sap, i això ja hauria que preguntar si és bo o és roïn. Entonces, antes de clavar la pata, pues, ho preguntarem als que ho porten, a veure si això és factible, perquè sí que és de veres que...
1: És una meravella.
0: És una meravella el puesto.
1: Però bueno, els contraients ho mereixien també.
0: I el... i el castell de Bairén il·luminat, que ahir va ser on va ser la demanar, en el castell de Bairén, que per cert jo no sé si són visions meues, cada vegada el veu més gran.
1: No, és que s'està excavant el que quedava entre la runa, les pedres, no s'ha fet més gran, el que s'ha fet és descarnar tot el que la muntanya ha tapat.
0: Els muros s'han fet més alts, no?
1: El que s'ha fet és llevar des de baix moltes de les coses que tapaven els murs, que són els originaris, no s'ha fet més gran ni més alt, senzillament s'ha descarnat el que n'hi havia baix, que era sobretot runa, pedres, activitat de la muntanya que havia tapat la construcció original. Ahí hem invertit més d'un 1.300.000 euros ja, més el que anem a invertir del 2% cultural si mos el donen.
0: Pues sí, no, i l'heu salvat, perquè ja saps que fa no massa temps la Generalitat l'havia donat per perdut.
1: Pues hem sigut una ciutat referent, jo crec, en recuperar un espai que efectivament estava condenat a tindre un futur molt preocupant.
0: Sí? Molt preocupant. Bueno, ara ja per acabar, Manuel, per tot això, tot el que ha passat últimament en la política en Espanya, pues ja saps que en molts casos pues, s'ha creat una certa incredulitat o desesperança en alguna gent. Com el bon polític que eres tu, què és el que li diries a tota aquesta gent, sobretot és del pensament progressista, per a que no es desanimen i per a que creguin que això continua valent la pena?
1: Pues que veguen les coses que estem fent en Gandia i com estem fent-les, la manera que tenim de governar, no sols com governem, sinó de quina manera fem les coses que estem fent, tota aquesta transformació de la ciutat, des dels nostres valors. Jo crec que tot el món que ens coneix sap que tenim una vida que és la que és, sap des de quina hora estem desperts, fins a l'hora que mos xitem, què hem fet, quins són els nostres modos de vida, quina és la nostra manera de deixar-nos la pell, quins són els nostres valors.
0: Pues sí, no, hi ha molts alcaldes com tu, del PSOE, concretament, que estan preocupats en ese tema,
1: I si algú ha fet mal a algú en política, el que té que fer és explicar-se. I mentre la gent se puga explicar, no n'hi ha problema. El problema vindrà quan n'hi hagi algú que no se puga explicar, si és que això arriba a passar, que jo no ho sé. Mentre les coses se puguen explicar, no són problemàtiques. Jo sempre puc explicar el que faig. I el dia que no puga explicar el que faig, perquè no m'ho puga explicar ni siquiera a mi mateixa, jo no estaré així. Con lo cual, això és la garantia que tenen els ciutadans i ciutadanes, de que així n'hi ha un govern irreprochable i una actitud impecable en la forma de governar i en la forma de fer, que me pareix fonamental per aconseguir les coses que aconseguim. Perquè no n'hi ha trampa ni cartó en la política municipal. Jo no sé altres nivells, però en la política municipal no n'hi ha trampa ni cartó. Però és el que se veu. I tot el món sap de quina manera vivim i com fem les coses. I això és la millor garantia i el millor aval en el que te pots presentar per a demanar la confiança als teus ciutadans. Preocupació? Bueno, jo sempre estic preocupat, sempre. El que passa és que jo no idolatre a ningú, ni jo sé quins són els meus ideals i sé el que jo faig.
0: En això som iguals tu i jo.
1: A partir d'ahí, si algú se té que explicar o no se tinga que explicar, que s'explique. I quan s'explique ja veurem.
0: I si tengo que pagar, que pague.
1: Efectivament.
0: Això ho tenim.
1: I si no, pues no.
0: Com a molt clar. Bueno,
1: des de luego, lo que no m'agradaria tampoc, crec fonamentalment en la justícia, jo crec moltíssim en la justícia, el que no hem de fer, jo no ho he fet mai en els contraris, no ho faig tampoc en els del meu partit, no els faig culpables antes d'hora. Jo crec en la presumpció d'innocència, perquè si no tenim presumpció d'innocència, no tenim democràcia.
0: Exacte.
1: I, bueno, tot el món és innocent fins que no hi ha un procediment judicial on la gent se pot explicar, en totes les garanties de la llei en un estat democràtic i de dret com Espanya, i quan se tinga que explicar el que se tinga que explicar, veurem la justícia que determina. A partir d'ahí, una persona és culpable o no. Però és innocent fins que no se demostre el contrari. No culpable fins que no se demostre.
0: Està molt bé. A més, en la teua condició de periodista letargat, disfrutaries com un enano, no? En Gabilondo l'altre dia.
1: Pues va ser una experiència molt recomanable, sí. Una de les coses interessants que te dona la responsabilitat.
0: De lo que va dir i com ho va dir. En aquest aspecte em recordava poc a tu. O sea, ho vaig veure quan vaig fer el resum sense papers i sense res, i t'ho vas treure de damunt així, sense tossir, me va encantar. Però que tio, 83 anys, i com ens van quedar tots de flipar, sí, sí. De dir, sí, mare de Déu, senyor, per què no n'hi haurà un millor més com este? En fi, és el que hi ha. Senyor alcalde, ha sigut un autèntic plaer.
1: Un plaer. Hasta la pròxima, sempre, la pròxima en tu mesites, en la residència en tu mesites.
0: La pròxima la farem en un lloc significatiu i que la gent mos puga veure i que puga donarem una xicoteta a entrar a la gent i no tardarem molt en fer-ho.
1: Pues jo estaré encantat d'acompanyar-vos.
0: Pues com sempre, moltíssimes gràcies.
1: Un plaer. Gràcies, Rafa.
2: Más de uno. Porfa, no te vayas. Este 19 y 20 de junio, Tabernes de la Valldigna vibra con el del Pobla Fest. Artistas confirmados: Malú, Loquillo, Taburete, Álvaro de Luna, Beret, Fangoria y muchos más. Dos escenarios, zona VIP, espacio gastronómico y el mejor ambiente para arrancar el verano. Tras el éxito de su primera edición, vuelve el festival que marca el inicio del verano en la Comunidad Valenciana. Entradas ya a la venta. Del Pobla Fest. Vívelo bajo las estrellas. ¿Sabes qué es Agenda 365? En agenda365.es tienes la agenda más completa y actualizada a tu disposición. Cartelera de cine, música, teatro, exposiciones.
3: Tú eliges.
2: Agenda Kids, guía de restaurantes, eventos en streaming y momentos inolvidables. Consulta toda la información de la comarca de la Safor a través de nuestro completo buscador o selecciona un lugar para ver su programación completa.
3: ¿Todo?
2: A solo un clic de distancia. Entra en agenda365.es y no te pierdas nada.
3: No te pierdas nada.
4: ¿Te gustaría pasar momentos inolvidables con tus amigos y colegas en un lugar preparado para ello?
5: Pues nos vas a encontrar en Denia. Somos Dorian Gray Iris Theatre Pub y disponemos de un local de 500 metros cuadrados con dos salas. En la sala Dorian te ofrecemos conciertos en directo y en la sala Gray los mejores DJs.
4: Además, tenemos terraza con dos plantas y con coctelera abierta de jueves a domingo y en las vísperas de fiestas, con tardeo a partir de las 18 horas. Tu lugar de moda, Dorian Gray Iris Theatre Pub, en la calle Lamar 14, en Denia. Entrada libre.
6: ¿Buscas el mejor precio del mercado en compraventa de oro y joyas? Trisema Joyeros. Pasaje Brumel, esquina La Delicada de Gandía.
7: Reconectar amb el comerç depèn de tu. Ara ho pots fer a jocompreoliva.es, el nou aparador virtual en el que podràs reservar productes i trobar ofertes a qualsevol hora sense moure de casa. A més, estaràs donant suport al nostre comerç. Segueix-nos a les xarxes socials de Jo Compre a Oliva. Ara, més que mai, compra al comerç local. Regidoria de Comerç, Mercats i Consum, Ajuntament d'Oliva. Col·labora Associació de Comerciants d'Oliva.
8: En La Palmera encontrarás un lugar de confianza y una magnífica relación calidad-precio. Estamos en Avenida del Nord número 6, al final de la playa de Gandía. Y nuestro teléfono es el 96-284-6486. Restaurante La Palmera. Muchos años de experiencia a tu servicio.
9: Un gesto puede cambiar una vida, puede ser la tuya o la de alguien que lo necesita hoy. Del 11 al 13 de junio, dona sangre en la Vital. Acércate y regala vida. Más información en nuestra web y app, porque un gesto lo cambia todo. Centro Comercial La Vital. Vive, vibra, vuelve.
10: Precios imbatibles en Rapimueble. No hay quien dé más por menos. Conjunto canapé más colchón doble, 329 euros. Dormitorio de matrimonio, 369 euros. Dormitorio juvenil, 399 euros. Más ahorro y más barato, solo en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.

0: quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, és important prendre una bona decisió. Recorda que pots estudiar prop de casa, amb qualitat i amb totes les oportunitats. Al campus de Gandia, de la Universitat Politècnica de València, la millor universitat tecnològica d'Espanya. Al campus de Gandia pots formar-te en àrees de gran projecció professional. Tria entre el grau en Ciències Ambientals, el grau en Empresa i Tecnologia Digital, el grau en Tecnologies Interactives, el grau en Comunicació Audiovisual o el grau en Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, so i imatge. A més, el campus ofereix una important oferta de dobles graus i màsters, pensats per adaptar-se a les teues inquietuds i ajudar-te a construir el teu futur professional. Informa't, consulta tota l'oferta acadèmica a la web del campus de Gandia i estigues atent a les dates de preinscripció. Prepara't amb els millors, prop de casa i dona el primer pas cap al teu futur. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
2: Se convoca la 13ª edición de los premios literarios Villa

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Les dos i mitja, què tal? Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda de dilluns. Avui és 8 de juny i arrenquem un programa en esta setmana en la que l'altre dia anunciarem que avui començaven els especials pel Mundial, però no serà el dijous, així que pel moment estos tres dies tenim molt que contar-los del que passa així a la Comunitat Valenciana. Avui lo habitual seria tindre el nostre Onda Trending, però no perquè a Mira Fernández ja li donarem vacances per a tornar-nos a retrobar després de l'estiu. Així que avui hem fet una recopilació d'allò que és més viral, podríem dir, Andrea Gut.
2: Pues sí. Bona vesprada. Què tal? Bona vesprada.
1: I anem a parlar, doncs, de la visita del papa a Madrid.
2: Sí, que és el més viral ara mateix, no podem negar.
1: Exactament. Hola, Amparo Piqueres.
3: Què tal? Això i el concert de Bad Bunny, clar.
2: Exactament.
1: Són les dues coses més com en tendència.
2: Que n'hi ha gent que està comparant a Bad Bunny i el papa. Diuen que no és coincidència que estiguen els dos. Però bueno.
1: Exactament.
3: Vosaltres a què aniríeu a veure? Bueno, a Begoña no li ho pregunto.
1: Jo els dos. No, però jo els dos. Sí, a mi m'agradaria viure també l'experiència.
2: Sí, de veure'l en directe.
3: És que vaig veure quan va vindre a ser a València. Clar, vaig estar en la cobertura.
1: De fet, em preguntaven i tal, i si haver vingut a València, familiars, jo els deia, m'haver encantat, perquè a nivell informatiu, a nivell de cobertura, m'haver encantat cobrir una cosa així. Esperem que vingui a València, li llancem la invitació des d'ací per si en un pròxim viatge.
2: Però que avise, per favor.
3: Jo, com som molt més major que vosaltres, vaig estar en la cobertura del papa que farem des d'ací quan va vindre a València després de l'accident del metro també. I la veritat és que va ser una experiència
1: desplegament, no? Sí, els companys sí. Guillermo Suay també ens ho conta moltes vegades.
3: El Sina va fer l'especial ixos dies i la veritat és que va ser un plaer poder treballar d'una manera diferent perquè sigues religiós o no sigues religiós el que comporta una visita com ixes és espectacular. Ara estaria molt guai que Bad Bunny mos convidara les tres a la casita.
1: També,
2: Sí,
3: podríem fer-nos
2: a
3: celebrar-ho. Pues una cobertura de la casita com
2: de tot, brutal.
1: Nosaltres fem cobertures de tot el que, bueno,
2: de que li importa la gent
1: i del que li importa la gent, clar que sí, de conèixer ahí pues un poc el que hi ha darrere de
3: tot. Jo no sóc fan de Bad Bunny, ja ho sabeu, bueno.
1: Manifestem. Doncs avui precisament volem contactar amb dos valencians perquè han sigut molts els que se n'han anat a Madrid a viure un poc l'experiència d'aixa visita del papa. Lleó 14, però anem a contactar amb ells d'ací uns minutets.
2: Sí, hem trobat a Patrick i a Clara, que són dos valencians de Sagunti del Boixec i ens contaran què tal l'experiència perquè porten allí des del dissabte. Bueno, Clara és valenciana però viu a Madrid, així que ens contaran un poquet com estan vivint això de seguir el papa a tots aquests actes que està fent i on dormen també, si han conegut a molta gent d'altres països, que això també és tota una experiència. I després parlarem també d'un altre tema totalment diferent, però que també té que veure en les xarxes socials, perquè fa uns dies un artista de Castelló, del poble de Culla, de l'interior, va publicar un vídeo on denunciava l'assetjament continuat que patia per part d'un home, i és un cas molt paregut al que va patir la també castellonenca de Vila-real, Paula Bonet, i aquest cas és artista que va ser tan viral i tan conegut, no? D'un home que la porta assetjant i encara l'assetja perquè fa poc ho va tornar a denunciar des de 2019. Així que parlarem d'aquestes dones, no? Que són artistes que tenen un treball tan exposat que necessiten exposar i se treball i que estan patint això i que reclamen més protecció per la justícia.
1: Doncs de seguida coneguem tots els dos assumptes perquè primer fem una ullada del que és actualitat informativa. Amparo, així que anem a comentar els principals temes d'avui.
3: Bé, doncs continua siguent un dels principals temes, per no dir el principal, ixa vaga indefinida educativa. La Conselleria d'Educació i els sindicats docents s'han tornat a seure este matí a negociar. Recordem que avui es compleix la quinta setmana de vaga indefinida. Només s'ha parlat en ixa mesa de burocràcia, un punt en el qual pareix cert que hi hauria consens o possibilitat d'acord. També s'ha parlat de ràtios. Ahir els sindicats sí que reconeixen que n'hi ha avanços i també s'ha parlat d'infraestructures. Està allà en la conselleria des de primera hora del matí la nostra companya Núria Moreno, a qui crec que podem donar-li la bona vesprada ja. Bona vesprada, Núria.
1: Núria, bona vesprada.
4: Bona vesprada, companyes.
3: Bé, continua, ha hagut un recés. Conta'ns l'última hora.
4: Acabem de fer ara un recés fins a les 3 i quart de la vesprada, ni que per a dinar. I l'últim que podem contar, que no hem contat abans en l'informatiu regional, és pel que fa al capítol d'infraestructures, que és el tercer que han parlat avui, porten ja més de vora 4 hores de reunió. Ha sigut així on s'ha encès fa uns minuts el debat, sobretot entre l'STPB, que és el sindicat majoritari, recordem, i la conselleria, perquè l'STPB ha retret la poca o nula, han dit, execució pel que fa als centres afectats per la Dana. Anoten que fins i tot, segons les seues dades, hi ha alguns amb un 0% d'execució, com per exemple, han posat l'exemple de l'IES Alameda d'Utiel. Escoltem, si vos sembla, Marc Candela, de l'STPB, i a la consellera Carmen Ortí, que li respon.
5: No ens fiem de vosaltres, no només en el tema d'infraestructures. I si voleu començar a fer la llista, l'acord de plantilles que vau denunciar i que després no vau voler complir amb els autos del TSJ, les retallades en EOI, en conservatoris, en FPA, les retallades d'esperit especialista, la llei de llibertat educativa, etc, etc, etc.
6: I si no te fies de nosaltres, Marc, pues no te podem obligar a fer-ho. Però jo crec que nosaltres sí que podem respondre amb la informació, perquè la tenim, perquè és veraç i perquè està quantificada.
4: Ara per ara no hi ha cap acord a la vista després d'eixes vora 4 hores de reunió. S'ha parlat, com deia Amparo, de burocràcia, on sí que podria haver més opció de ràtios. Per exemple, els sindicats diuen que la proposta de la conselleria no recull tot el que demanen i pel que fa a infraestructures, com veiem, és un punt que encara està encallat i que reprendran a partir de les 3 i quart de la vesprada quan tornen a asseure's a eixa mesa de negociació.
3: Gràcies, Núria, per aquesta connexió. Seguirem seguint un poc aquesta mesa. Gràcies, bona vesprada, Núria.
4: A vosaltres, companyes.
3: Bé, tindrem més notícies que comentarem en la brújula Comunitat Valenciana. Parlarem del Festival de les Arts i com les organitzacions de consumidors exigeixen ara als organitzadors que tornen els diners, no?, dels abonaments, també. I parlarem de la visita del Papa, nosaltres també, en la brújula Comunitat Valenciana, del cas Assut, perquè l'Audiència de València confirma la imputació de Jorge Beiber, és consell del PP de l'Ajuntament de València i actualment director general de Transparència de la Generalitat, i és d'este cas Assut. I parlarem de molts altres assumptes, però ho contarà tot Ramon Pérez esta vesprada a partir de les 7:20 en la brújula Comunitat Valenciana.
1: Estarem molt pendents de tota l'actualitat. Gràcies, Amparo.
3: Gràcies a vosaltres.
1: I fins ara.

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigo queriéndote, que por qué sigo pensando que eres tú quien...
2: Parlem també ara en Comunitat Valenciana en la Onda d'un cas darrere del qual hi ha molts més. Ho avançava Andrea en la introducció del programa. És el cas de la il·lustradora i pintora de Vila-real, Paula Bonet, que recentment ha tornat a denunciar que continua patint eixe assetjament d'una persona que en el 2022 ja va ser condemnada per assetjar-la i amenaçar-la de forma continuada. Un cas que va tindre un gran ressò i que se pareix al que pateixen moltes dones més desconegudes en la seva mateixa professió, Andrea.
3: Sí, companya, és el cas de Tania Traver, una artista de Culla, en l'interior de Castelló, que ha donat un pas al front i fa uns dies va denunciar a les xarxes socials que ella també ha travessat per una situació similar i que reclama una major protecció per part de la justícia i també que les institucions tinguin en compte aquestes circumstàncies específiques d'aquestes professions, com les artistes, no tan exposades públicament com la d'aquesta, com la de Tania. I sí que la saludem i que ens conte ella mateixa, sobretot perquè ha volgut, no?, donar-hi aquest pas endavant i, i contar-ho a través de les xarxes. Tania, què tal? Com estàs? Bona vesprada.
4: Hola, bona vesprada. Bé, molt bé. Agraïda de que puguem tindre veu, per lo menos, de que mos passen aquestes coses i, sí, i no tinguem que callar-les.
3: Ah, això és, gràcies a tu per contar-lo així en Onda Cero. Bé, fa uns dies, com diem, Tania, vas publicar un vídeo en Instagram on habitualment tu compartisses la teua feina com a artista plàstica, on contaves tota aquesta història, no?, que encara continues patint, per cert, per part d'aquesta persona que sí que va ser condemnada per maltractament psicològic, entre altres delits, cap a tu. Com va començar tot això?
4: Exacte, pues res, jo vaig conèixer aquesta persona mentre estava pintant un mural. Lo que no t'esperes és que vaig a derivar a esta pel·lícula, perquè jo no m'ho estava ni creent. Primer com pareixia tot aparentment normal, però vaig veure que tenia com un interès molt estrany sobre mi. I, claro, és una història prou més llarga, però al cap i a la fi vaig veure que era superpossessiu, supercontrolador, hi havia coses que era molt difícil ficar-li un límit, perquè vaig veure que la seva manera de relacionar-se era amenaçar, intentar humillar l'altra persona perquè pogués així tindre la seva autoritat o el seu control sobre algú, perquè jo crec que sempre és, no sé, el problema és seu, no meu, però al final tenim que patir, pues mira, persones que estem ahí intentant fer la nostra vida humilment.
2: Exactament. Per a qui no conega la teva feina, en el perfil d'Instagram i la teva pròpia pàgina web, Tania Traver Art, tenen tot el que fas, moltes coses de les quals pues, són murals, a l'aire lliure, en molts pobles de Castelló, i de la mateixa manera que li passava a Paula Bonet, tu també has patit i aquest assetjament i aquesta persecució en el teu lloc de treball, no? Com és patir tot això?
4: Exacte. Sí, començant per... A veure, jo vaig denunciar realment les amenaces, el maltractament psicològic, perquè no sabia realment quants més delictes estava cometent. Moltes vegades ni jo li sabia ficar el nom. Després, a dia d'avui, que és un poc el que contava en el vídeo, aquesta persona me va robar tots els accessos. Ara té el meu telèfon antic, el qual que jo no vaig poder ni siquiera cancel·lar la línia, no podia operar perquè ja no era titular. Entonces, no mai vaig entendre com una persona, per una mala via, no sé com dir-ho, estafant, pot aconseguir ficar-se... en propietat d'un número de telèfon que li pertany a la vida d'una altra persona. I després d'una denúncia com a agressor encara no se faci cap investigació per saber, almenys, tallar la línia o deixar que aquesta persona pare de molestar-me a mi, a gent del meu entorn. És que jo crec que ha faltat un poc de seguiment real sobre el cas.
3: Clar, perquè quina va ser la resposta de la justícia? Perquè aquest individu va ser condemnat per tot això, per aquest maltractament que et va produir, no? Però després va continuar el tema i, com tu dius, no es va fer un seguiment adequat del cas, perquè tu, d'alguna manera, encara continues patint tot això, no?
4: Sí, exacte. A veure, la sentència va ser una ordre de protecció, però he vist que és com un protocol que se segueix. Evidentment, el primer mural que vaig arribar a pintar després de celebrar este juí, jo que tenia una ordre de protecció, Él se va presentar en el primer mural que anava a pintar. I, claro, jo vaig cridar en seguida a les autoritats. Jo, ostres, què està passant? I que esta persona està així? Està quebrantant l'ordre? I em diu, ah, bueno, ara li donarem un avís i que no ho torni a fer. Jo, socorro, en plan, aquesta és la seguretat que m'esteu oferint. I, no sé, hi ha així altres, prou més, i s'ha presentat en molts ajuntaments on sabia o ha vist que estava pintant o ha anat després, per sort no hem coincidit físicament més, però el primer dia després de l'hora que vaig tindre que veure la cara vaig pensar, no me sent gens segura i damunt no tinc qui me protegís que... que, no sé, tingui apanyament jo com puga. Mm-hmm.
3: Sí, a més tu tens que anar, eres tu la que té que anar equipada amb un, bueno, pues, amb ferramentes de, per a protegir-te, no? Sí. I no, d'alguna manera, no es limita la capacitat de l'agressor, no? Que és contra el qui han d'anar aquestes mesures. És a dir, la víctima és la que té que prendre aquestes mesures de protecció.
4: Exacte, sí. Sí, sí, és superinjust perquè a mi me van donar un full con recomanacions, en plan, pues no compartir, claro, la meva ubicació, no compartir, evidentment les meves dades personals no les penso tornar a compartir mai més, però és com, jo tinc que prendre totes les mesures, tindre els perfils socials privats i o privats, com jo tinc que promocionar el meu treball, soc autònoma, com pretenc treballar, que ara, per sort, pues, m'ha anat així en feina, la gent veu el que faig i sí, me crida, però jo no puc així tancar-me en tot i esperar que així no se solucione. És que... No sé, és molta càrrega per a una dona.
2: I ara mateix, conta'ns un poc, sobretot per llançar aquest missatge, no? Per què has decidit ara fer-ho públic a través de les xarxes i quin missatge voldries llançar a altres dones, a altres persones que puguen estar en la mateixa situació?
4: Mira, primer va ser perquè com ho vaig portar prou en silenci, perquè és molta càrrega mental que una persona, bueno, en aquest cas, pues una dona, en el món rural, sense ferramentes, sense tindre... recolzament ni econòmic ni psicològic, no sé, ni un assessorament, jo no tenia més referents al meu punt en aquest cas que podia fer, pues, sense tindre recursos, tindre que buscar-se la vida, dit així, per poder eixir avant i poder seguir pues, treballant en la meva carrera artística, que és el que estic intentant construir des d'un principi. I jo crec que, no sé, és un dret que qualsevol persona pot tindre a treballar tranquil·lament, sense tindre temor de que una persona que té un trastorn obsessiu tingui que estar molestant tot el temps perquè no té, no se dedica a altra cosa, més que estafar, suposo, la gent,
2: Sí. Doncs esperem que aquest missatge aplegui, no? Com dèiem, aquestes dones que puguen passar la mateixa situació, de plantar-se, de no quedar-se a dins, com deia un poc Tània, no? De patiment que ja tenia, també. I a les institucions aprendre, com tu deies, Andrea, les limitacions per als agressors, sinó per a les víctimes. Tània, t'enviem molts ànims i gràcies per fer-ho públic.
4: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies, Tania. Adéu.
2: Bé, avui ja no tenim temps a més, Andrea. Ens queda un minutet per a plegar a les tres. Gràcies, companya.
3: Gràcies a tu.
2: I gràcies també a vostès per haver estat ahí escoltant-nos, ja sabent, així a Onda Cero, a Comunitat Valenciana en la Onda. Els oferim entreteniment, informació i també pues, molta actualitat. I és el que continuen ara escoltant, tant Porfín i Jaime Cantizano. Així que els deixem, que tinguin molt bona vesprada. Demà a les 2:30 tornem. Adéu.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Cinquena setmana de vaga educativa indefinida a casa nostra i la cosa sembla començar a avançar ara sí, encara que tímidament i molt a poc. Els sindicats educatius sotmetran a votació dels seus simpatitzants els compromisos de conselleria sobre ràtios, infraestructures i reducció de la burocràcia. Podrien ser l'inici del camí cap a la desconvocatòria, encara que han de ser votats i ratificats abans d'arribar a qualsevol acord oficial. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Minut de silenci a estes hores a Almassora, a la Plana Alta, després de trobar sense vida el cos del menor a qui es buscava després de caure a la mar. I ens preguntarem, d'altra banda, què passa ara amb les entrades del Festival de les Arts de València després de ser cancel·lat. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Així que amb el seu treball també comencem. Molt a poc, però sembla que avança una miqueta la negociació per a acabar amb la vaga educativa indefinida. Sindicats i Conselleria d'Educació es troben reunits encara des de les 10:30 del matí i des d'aleshores han aconseguit arribar a punts en comú entre tots en tres àrees. La primera, la del nombre d'alumnes per aula, amb un compromís escrit i calendaritzat per part de Conselleria. La segona, la d'infraestructures, amb una especial prioritat per a acabar amb els barracons. I la tercera, la de la reducció de la burocràcia, que també inclou propostes que han fet els mateixos sindicats. No es pot parlar encara d'acord perquè les entitats sindicals hauran de sotmetre ara tots aquests punts a votació dels seus simpatitzants, però en qualsevol cas sí semblen ser passos endavant, sobretot després del bloqueig permanent de les últimes setmanes. Hi ha previst un recés a les 8, serà quan les diferents parts faran declaracions als mitjans de comunicació, així que ara les que podem sentir són les que han fet just abans d'entrar en esta reunió. Les paraules, per exemple, de la consellera Carmen Ortí, confiant en avançar en la negociació.
2: M'agradaria poder superar la redacció d'aquelles qüestions que podrien ser impeditives per firmar el propi document. Seria molt important per a tots i totes els que estem ací i per als docents eixir avui d'ací diguent pues, que hem alcançat algun tipus de preacord que encara que tingueu que consultar a les bases, però que sí que hem construït entre tots i totes.
1: Els sindicats, a l'expectativa, criticaven el ritme que ha dut la negociació, acusaven la Generalitat de torpedejar-la amb l'actualització o no actualització de documents i tornaven a mostrar els seus dubtes sobre la retransmissió en directe per YouTube de la negociació. Tot això ho resumia Maite Tarazona d'UGT.
3: La conselleria ha convertit una negociació

0: Unitat ha tornat a avalar la consulta que va fer la Generalitat sobre valencià o castellà com a llengua principal de l'alumnat a classe, que continua sent criticada pels sindicats en ser part de l'anomenada Llei de Llibertat Educativa. El Tribunal Superior conclou que la consulta s'ajusta a dret en tot moment d'aquest procediment. L'acampada a la plaça de la Mare de Déu de València es manté. L'acampada del professorat ha tornat al centre de la plaça una vegada finalitzats els actes festius del Corpus Christi d'este cap de setmana, que han pogut celebrar-se amb normalitat. I a Castelló, l'Assemblea de Directors i Directores d'Instituts de la província denuncia que les instruccions de final de curs per a avaluar l'alumnat atempten enguany contra el principi d'equitat de l'educació. Capital de la Plana, Lorena Pardo.
1: Diuen que les instruccions no garanteixen l'objectivitat per valorar l'evolució acadèmica de l'alumnat. Antonio Solano, de l'Assemblea de Directors de IES de Castelló.
2: Que demuestran es que no les importa la educación lo más mínimo. No se respeta los derechos a una evaluación justa y objetiva. Solo interesa que se salven los actos administrativos, que se rellenen las actas y que no haya reclamaciones. Y ponen entredicho todo lo que es las garantías a una evaluación justa.
1: Els directors han fet públic avui un comunicat de suport a la vaga i denuncien les deficiències en infraestructures i personal.
0: Compromís demana a les Corts un debat i votació al pròxim ple, al qual s'inste la consellera d'Educació a dimitir i que el president de la Generalitat convoque eleccions autonòmiques anticipades. Una petició que els valencianistes fan precisament quan es compleixen 6 mesos des que Juan Fran Pérez Llorca, del PP, està al capdavant del govern valencià, Amparo Sánchez.
3: Segons Baldoví, el president i la consellera han sigut incapaços de resoldre el conflicte amb el sector educatiu.
4: I ha sigut absolutament incompetent per a tancar-lo. Que demanem que se'n vagin Pérez Llorca i la consellera i que d'una vegada per totes es torni la veu al poble i hi hagin les eleccions que tenien que haver hagut en el moment que Mazón va dimitir.
3: El síndic del Partit Socialista, José Muñoz, ha lamentat que el president no s'ha assegut encara amb els sindicats i que des de l'administració no deixen d'atacar-los.
5: Y nos parece una auténtica aberración que se utilice las instituciones valencianas para criminalizar, para atacar, porque también hay violencia institucional, plantear una negociación con los sindicatos en la que no tengan el documento sobre el que van a entrar a discutir y a negociar, pero además que en el último momento desde la Conselleria se les plantee ser gravados. Lo que está haciendo la Conselleria es generar una presión.
3: A recordar que demà en la mesa de les Corts debatran la possibilitat de denunciar els docents que van criticar a l'administració en un ple.
0: També sobre política, l'Audiència de València ha confirmat la imputació de Jorge Bellver, exregidor del PP a l'Ajuntament de València i actual director general de Transparència de la Generalitat, en el marc del cas Assut de corrupció política. El tribunal rebutja els recursos presentats per la seva defensa i manté la investigació sobre la possible relació de Bellver amb una trama de presumptes comissions il·legals vinculades a adjudicacions d'obra pública. L'alcalde d'Alcoi, el socialista Toni Francès, demana prudència davant la investigació oberta per les presumptes irregularitats administratives que hauria comès una funcionària de l'Ajuntament, que ha sigut expedientada ja, hauria adjudicat contractes per 400.000 euros a l'empresa del seu home. Onda Cero Alacant, Pepe Requena.
6: Toni Francés ha precisado que fue él quien impulsó la apertura del expediente disciplinario nada más enterarse de los posibles hechos. La voluntad del ayuntamiento ha sido desde el primer momento actuar con transparencia, rigor y responsabilidad. Toni Francés.
7: Com sempre hem demostrat, el meu govern, en el moment que es detecta qualsevol possible irregularitat, actua amb conseqüència i amb contundència, arribant fins a les últimes conseqüències per tal d'aclarir els fets y garantir siempre la máxima transparencia.
6: Francés ha añadido que el expediente disciplinario continúa en fase de análisis y la técnica afectada se encuentra de baja médica, por lo que no está trabajando. Se está revisando toda la documentación y analizando el conjunto de actuaciones para determinar exactamente qué ha pasado y, en su caso, adoptar las medidas que correspondan.
8: Urgente. Millones de familias en España están en situación de emergencia, atacadas por el desempleo crónico o la falta de oportunidades. En la Fundación Adecco buscamos aliados para despedir a todos los enemigos. Actúa hoy en despediratodos.com.
0: 7 i 28, Almassora, a la Plana Alta, ha guardat fa només uns minuts un minut de silenci a les portes de l'Ajuntament en record del menor que va desaparèixer dijous passat mentre es banyava junt

0: amb altres dos joves a la platja de la localitat. Estaven pendents d'ell des de dijous passat, com dèiem, ha aparegut ofegat este cap de setmana. Castelló, Juanjo Tobar.
1: La convocatòria que ha tingut lloc a les 7 de la vesprada davant les portes del consistori ha servit per a mostrar el suport i la solidaritat del municipi amb la família de la víctima després del tràgic succés. Des del primer moment, el consistori ha mantingut contacte directe amb els familiars i ha traslladat el seu condol i afecte. El cos sense vida del menor va ser localitzat este diumenge de vesprada per efectius de la Guàrdia Civil. La troballa es va produir a uns 200 metres de la desembocadura del riu Millars i aproximadament a 300 metres de la línia de costa.
0: El sindicat de treballadors penitenciaris Tu abandono me puede matar denuncia una greu situació d'inseguretat viscuda este cap de setmana a la presó de Fontcalent, a Alacant, per un amotinament d'un grup d'interns perillosos. Pepe.
2: Los hechos se iniciaron en el comedor del Departamento de Internos Multireincidentes, los más problemáticos de la prisión, cuando varios presos agredieron de forma sorpresiva a otro. El grupo de presos cercó a los funcionarios presentes para impedir que sacasen del módulo al cabecilla, empleando la violencia. Posteriormente se desató un segundo incidente en la misma dependencia del módulo, ya que el mismo grupo de internos amotinados previamente se plantó de forma desafiante. La rápida y coordinada acción del personal funcionario presente evitó una desgracia de magnitudes irreparables. Ha destacado Tu abandono me puede matar. El sindicato ha recordado que estas situaciones se dan de forma recurrente en la cárcel de Fontcalent, que está al 200% de su capacidad y vive una crónica falta de personal, lo que aumenta el temor entre los funcionarios existentes.
0: Jornada la de avui dilluns de caos a la línia 2 de Rodalies. Una avaria a la catenària a primera hora del matí de provocant una fallada als sistemes d'electrificació des d'aleshores i el servei de Rodalies es troba interromput entre les estacions de Silla i Algemesí. S'han produït grans retards i cancel·lacions de trens. Renfe ha establert un pla de transport alternatiu per carretera mitjançant autobusos. Les organitzacions de consumidors exigeixen al Festival de les Arts de València que torne l'import íntegre de les entrades als usuaris després de la cancel·lació de la segona jornada del certamen en superar els límits de soroll i votar-se, per tant, la sentència judicial al respecte. El vicepresident de Facua, Miguel Ángel Serrano, parla d'un fet intolerable i inadmissible i convida els usuaris a contactar amb les organitzacions de consumidors per emprendre accions al respecte.
3: Defendemos que los usuarios tienen el derecho a que se les reembolse la totalidad del precio de las localidades, de las entradas, de los abonos que pudieran haber adquirido en su momento. Y por supuesto, el coste de los transportes realizados, el coste del alojamiento, podrán reclamar también en concepto de indemnización de daños y perjuicios este tipo de gastos.
0: Polèmica també amb les mascletaes de fogueres a la plaça dels Estels, en esta ocasió en clau d'hostaleria. Els hostalers de la plaça denuncien que l'Ajuntament d'Alacant els impedirà desplegar les terrasses durant les mascletaes per seguretat, però que mentrestant, segons critiquen, s'autoritzaran racons d'empreses privades en eixos mateixos enclavaments. Les pèrdues econòmiques, diuen els hostalers dels Estels, seran quantioses. L'alcalde de la ciutat, Lluís Barcalà, rebaixa la polèmica, afirma estar en contacte amb els hostalers afectats, aposta pel diàleg amb ells i insistix en que la no autorització de les terrasses durant la mascleta és per una qüestió de seguretat.
4: Más que nada por aclarar, es decir, por seguridad durante el disparo de las mezcletas y durante unas horas todos los veladores se han desmontado y se han desmontado siempre, ¿no? Si ha habido alguna notificación que no ha sido conveniente, se está aclarando todo este tema para tranquilidad también de todo el mundo. Con diálogo y un diálogo normal y respetuoso se pueden resolver absolutamente todos los problemas.
0: I a Alacant ens quedem amb un grup d'investigadors de la universitat que ha dissenyat una boia capaç d'allunyar les meduses de les platges sense causar-los cap tipus de mal, creant un camp electromagnètic que aconsegueix reduir les pulsacions amb les quals es mouen aquestes espècies marines. Temps ja per als esports, així a la brújula valenciana. Temps, per tant, avui dilluns per a Sergi López. Hola, Sergi.
5: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
0: I m'has dit que estem molt i molt pendents esta setmana, o estos dies almenys, del Castelló. Per què?
5: Sí, perquè demà les 9 jugar davant l'Almeria, van empatar a 1 en el partit d'anada. Este és el de tornada dels play-offs per l'ascens a la màxima categoria del futbol nacional. Si el Castelló aconseguís guanyar el partit, estarà en eixa final i en la que de guanyar-la, pues, evidentment tornaria, per tant, després no sé quants anys fa, però molts anys que no està a la primera divisió el Club Esportiu sí. Castelló, però tot passa per guanyar demà a les 9 de la nit a Almeria. De seguida ens conta Víctor Frank, però avui el València ha presentat la seva campanya d'abonaments per a l'últim any a Mestalla. Més d'un segle d'història dirà adeu la pròxima temporada perquè per aquestes dates, en el 2027, estarem fent ixa mudança allà al nou Mestalla. Detalls d'ixa campanya d'abonaments. Víctor Lluc, què tal? Bona vesprada.
6: Què tal, Sergi? Bona vesprada. Demà comença la campanya d'abonaments del València. Es va llançar un espot publicitari per anunciar la campanya, que serà la última temporada al camp de Mestalla, però ja podem avançar alguns detalls, com ara que els preus es congelaran i no pujaran. L'únic que canvia són els percentatges dels descomptes de cara a la pròxima temporada per ser accionista, per assistència als partits o també les anomenades tarifes per edat infantil, juvenil i majors de 65 anys. Com dic, serà demà quan es posa en marxa aquesta campanya d'abonaments, que serà, per tant, la última temporada a l'estadi de Mestalla.
5: Gràcies, Víctor, i com deia, molt pendents demà del que passe a Almeria. Víctor Frank, bona vesprada.
7: Què tal, Sergi? Bona vesprada. Sense temps per al descans. El Castelló va empatar el passat dissabte davant de l'Almeria i demà juga el partit de tornada en terres andaluses. Els de Pablo Hernández viatgen cavalló, fan amb les mateixes baixes que tenien de cara al partit d'anada. Això és sense Cipenga i Mabil, que estan en el Mundial, i la baixa en principi de Mellot per el lateral dret. Els castellonencs necessiten demà la victòria per estar en la final per a l'ascens.
5: Gràcies, Víctor. Ha d'anar perfilant l'equip de cara a la pròxima temporada en clau il·licitana a l'Elx, que evidentment estarà a la primera divisió sense Eder Sarabia. Felipe Canals, bona vesprada.
8: Hola, Sergi. Bragarnik ya ha mantenido los primeros contactos con García Pimienta. Es el mejor colocado, el exentrenador, entre otros equipos de Las Palmas, para asumir el banquillo franjiverde tras la salida de Eder Sarabia. En un fin de semana en el que el protagonista ha sido el fútbol base del Elche. Y es que el alevín masculino dirigido por Óscar Morales se ha proclamado campeón de la Liga Promesas.
5: Gràcies, Felipe. I l'última hora, la província d'Alacant, ens la costa com sempre David Esteve. David, què tal? Bona vesprada.
9: Buena esperada. Alejandro Fidalgo puede convertirse en el primer fichaje del Hércules. Es una operación que tiene bastante encarrilada el conjunto alicantino. Se trata de un pivote que este curso pasado ha militado en el Cartagena. Tiene 25 años y podría reforzar el centro del campo del Hércules. Además, el conjunto alicantino tiene dos operaciones más que podrían incluso cristalizar esta semana.
5: Gràcies, David. Ja veus, Ramon, pendents sí. de tot això i també del bàsquet, que dimecres i divendres es dona cita al Roig Arena, València Bàsquet, que després de la derrota del Real Madrid i de Baskonia és el principal favorit al títol. Ara les semifinals davant el Joventut de Ricky Rubio, que arrenquen este dimecres a les 8 de la vesprada, mateix torn per a divendres, i arranca també el Premier Padel a la Fonteta, així que setmana completa en clau esportiva a València.
0: Escolta, que no hem fet referència aquestes setmanes a que teníem una Alacantí intentant disputar la presidència del Real Madrid,
5: Enrique Riquelme, sí.
0: Sí.
5: S'ha quedat a les portes d'eixa presidència. Florentino Pérez, que ha renovat el seu mandat, estarà 4 temporades més fins al 2030. I Enrique Riquelme, pues, que en un 35% crec que
0: sí, vots,
5: s'ha quedat a les portes d'eixa presidència del Real Madrid.
0: Molt bé. Gràcies, Sergi.
5: Adeu.
0: Poques notícies pel que fa a l'horatge, perquè hem començat la setmana sense grans canvis i en principi així es mantindrà: sol de nord a sud del territori, possibles pluges de vesprada a les comarques de l'interior i temperatures sense novetats, mínimes al voltant dels 18-20 graus i màximes típiques per a l'època de l'any, més frenades i lleugeres a la costa que a l'interior. Així està la comunitat valenciana a 8 de juny de 2026. Més informació, més anàlisi, més opinió amb la brújula de l'economia, la brújula de Radio Estadio també, així a la brújula d'Onda Cero. Molt bona vesprada.
10: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
11: ¿Sabes qué es Agenda 365? En agenda365.es tienes la agenda más completa y actualizada a tu disposición. Cartelera de cine, música, teatro, exposiciones.
12: Tú eliges.
11: Agenda Kids, guía de restaurantes, eventos en streaming y momentos inolvidables. Consulta toda la información de la comarca de la Safor a través de nuestro completo buscador o selecciona un lugar para ver su programación completa.
12: ¿Todo?
11: A solo un clic de distancia. Entra en agenda365.es y no te pierdas nada.
12: No te pierdas nada.
13: Comienza la nueva temporada en RB Muebles. Dale a tu hogar ese toque especial con sofás, dormitorios, comedores y artículos de decoración que harán brillar cada rincón. RB Muebles, tu casa, tu estilo, tu mejor elección. Te esperamos en nuestras tiendas de Daimús y Grau de Gandía. RB Muebles, vive la nueva temporada con estilo y confort.
14: ¿Necesitas vender o comprar oro o joyas al mejor precio del mercado? Trisema Joyeros es la primera compraventa que abrió en Gandía hace 15 años. La seriedad y nuestros clientes satisfechos es nuestra mejor tarjeta de presentación. Fabricamos la joya que usted desee. Pagamos al contado. Compruébelo. Trisema Joyeros. Pasaje Brumel, esquina La Delicada de Gandía.
15: Sin duda, un lugar diferente para tus comidas. En el Paseo Rosa de Svens número 10 del Grau de Gandía se encuentra Pizzería Volare. Te ofrecemos una amplísima carta para celíacos, tanto en pastas como en pizzas al horno de leña. En Pizzería Volare también disponemos de una variada carta de carnes, pescados, pastas, pizzas y postres caseros. Pizzería Volare. Abrimos todos los días. Fácil aparcamiento. Opciones veganas. Paseo Rosa de Svens número 10, Grau de Gandía. Teléfono 96284-2893.